Leginntacht de op de flatsinn an Sharda mix gwid mé sin ó din aigen Peter DJ Flossie ní mé ro kinte. Ach vi sé ar an laptop tá sé gohuntaach.